0: Ha fallecido a los 67 años don Emilio Silvestre Bagnó, fundador del Montepío Tot Begudet Barri Els Clots. Los oficios de misa corpore in sepulto tendrán lugar este miércoles 8 de julio a las 10 horas en la capilla del Tanatorio Servisa. La capilla ardiente está instalada en la sala número 2 del Tanatorio Servisa de la zona norte.
1: Descanse en paz.
2: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
0: Hola, molt bon dia, com estan? 12 i 21 hores, et saludem aquest 7 de juliol. Continua la ràdio i més en l'àmbit local. I en aquest dimarts, en no res, la nostra companya Lucía Gadea entrevistarà la regidora d'Indústria, Elisa Guillem. Escoltaran una nova entrega de Ser Saludable amb Adolfo Sancho, fisioterapeuta de Benestar Fisioteràpia. També entrevistarem a l'alcalde de Castellà, Jesús López. En la segona hora, el nostre company Ismael Mayor portarà l'actualitat en Ser Deportivos, Zoco Radiofónico i de Ciència Certa. Gràcies per escoltar-nos. Benvingudes i benvinguts a Hoy por hoy Alcoy. Alcoy, impuls industrial. Elisa Guillem, regidora d'Indústria, de Transició Energètica i de Cultura. De nou, benvinguda, moltíssimes gràcies per estar de nou en aquest espai al COI Impuls Industrial. Anem a parlar, Elisa, benvinguda primer, gràcies.
3: Gràcies, bon dia.
0: Bueno, pues deia que anem a parlar de diversos temes i volem saber com van aquestes enquestes que estan realitzant-se sobre les necessitats industrials en la gent d'ací del COI.
3: Bueno, jo aprofito l'espai, no, per a encoratjar a tot el món encara per a poder participar-ne. A veure, jo vos recorde, hem parlat moltes vegades així, no, dins d'aquest pla industrial, no, que tenim a Alcoi, una de les coses era fer un estudi de les necessitats que hi havia i que tenien tant el que és l'empresariat dins l'àrea industrial com bueno, els treballadors i les treballadores d'aquestes zones. Bueno, i a partir d'ahir el que estem fent és un estudi que bueno, està externalitzat evidentment perquè és un estudi bastant ampli, que el que va fer és que, bueno, que està al voltant de quatre temes, no? I és la mobilitat, o sea, com arribem als nostres llocs de treball, les infraestructures, que és una miqueta el que fins ara hem estat mirant a més les ajudes derivant i millorant bueno, aquestes àrees industrials, la gestió i les necessitats de formació que hi ha bueno, i que tenen les nostres empreses. A partir d'ahí el que s'ha fet és llançar bueno, a través de les EGMs i evidentment també a través de això, com es diu, d'uns QRs que a més aprofite per a dir que així també a la pàgina web de Radio Alcoi podran trobar. Hi ha dos QRs, un és per a l'empresariat i l'altre és per als treballadors i les treballadores, i a partir d'ahí el que es fa és, bueno, es pregunta sobre aquests quatre temes, i són els quatre temes que el que van a ajudar-nos és a saber quines són aquestes necessitats, puga ser amb el transport públic. Per exemple, també, no sé, amb el carril bici o, bueno, o les zones d'aparcament, per exemple, per a vehicles de mobilitat personal, podria ser, o sea, els accessos també, com els tenim, totes aquestes coses, no? Aquesta mobilitat i com arriba la gent al seu lloc de treball, la gestió, com està duent-se aquesta comunicació amb l'Ajuntament, si hem de millorar també aquesta comunicació, si s'ha de millorar a lo millor la estructura de la EGM, ara que ja tenim aquestes 5 EGMs, no? Després també anem a parlar d'aquesta formació, aquesta formació que no és reglada, però és una formació necessària que moltes vegades, per exemple, les empreses ens traslladen, que diuen, bueno, pues és que necessite, no sé, carretillers, o és que necessite soldadors, necessite algun curs molt específic, una soldadura molt específica o fusteria, no ho sé, estic dient, per dir, i clar, el que el que fem és que els escoltem i aquesta formació no reglada, però que tu necessites per a 20, 30, 40 persones perquè necessites omplir un buit que tens a la teua empresa, el que es fa és que precisament a través d'aquest pla industrial nosaltres agafem aquest guant i busquem aquesta manera de millorar aquesta formació que ens han demanat, no? Perquè a més és una formació que no és reglada, és a curt i mig termini i que normalment és per a llocs de faena que s'han d'omplir ja. Bueno, per això també el que hem fet ha sigut aquest centre a Cotes Baixes, a l'antic McDonald's, no? Perquè que ha sigut precisament que serà un espai que té taller, zona de taller que no teníem, per a poder impartir aquests cursos de tallers i també d'oficina, per a poder també impartir cursos al millor que no necessiten un taller específicament. Per tant, jo des d'ací el que m'agradaria és encoratjar a tot el món que fa feina als polígons d'haver, tinga empresa o siga treballador o treballadora, a que entre. Són 2 minuts l'omplir eixa enquesta i la veritat és que és molt important perquè va ajudar-nos precisament també a poder mirar, avaluar a on estem, a on volem anar, perquè on volem anar és a on ens diga el poble d'Alcoi, no? I això també el que va a ajudar-nos és a que el proper pla industrial les fites que anem a marcar-se aniran a partir de aquelles coses que la gent ens ha demanat i que han vist que són les coses que tenim que millorar. Per tant, jo penso que és bastant important perquè al final el que fem és el treballar conjuntament amb la gent. I des d'ací, ho torno a dir, jo encoratge a tot el món que estigui a Sentimos a participar, a que puguen entrar, a que puguen omplir aquestes enquestes. Està aquests QRs a la vostra web, a la web de Radio Alcoi, i que puguen entrar i omplir-les lliurement. I això són 2 minutets.
4: Bé, això pel que fa a les enquestes sobre les necessitats industrials, la regidoria vol saber, el departament vol saber l'interès que tenen tant industrials com treballadors, però volem saber també sobre aquestes comunitats energètiques locals. La de Batoll està, creiem que ja en marxa, però amb possibilitats de noves adhesions, no?
3: Sí, correcte. Hem treballat molt amb el veïnat i amb l'associació de veïns de Batoll. Van ser els primers, no?, que van fer aquesta proposta. Nosaltres la vam recollir. Tenim aquest espai ja assignat, que serà un espai públic perquè la gent pugui tindre aquests 2 quilowatts i puguin tindre aquesta energia. No només estem parlant d'energia renovable, d'energia sostenible. Per a mi, en general, este govern, una de les coses en les que creu realment és en la possibilitat de que tu sigues l'amo de la teua energia. I això es fa precisament si tu eres capaç de generar-la. Evidentment, a un bloc d'edifici no tens prou terrat per a generar tota l'energia que necessita el veïnat, que és el que estem fent. L'Ajuntament el que fa és que posa un espai públic i el posa a disposició d'una CEL, és una comunitat energètica local, val? I el que fa és que un grup de persones creen aquesta comunitat, posen allí les seues plaques, en aquest cas arriba fins a 30 famílies, val? Tindran 2 quilowatts cada una d'elles, es calcula que la necessitat energètica per a cobrir un 100% està en vora a 5 quilowatts, per tant estan arribant fins a quasi el 50% de les necessitats i no estan gens malament. Jo, evidentment, aquesta és la primera, es va fer una reunió a l'associació, s'han fet moltes reunions a l'associació de veïns de Batoll, s'ha explicat i jo des d'ací, també el que faig és encoratjar a el veïnat del barri de Batoll a que aquelles persones que tinguin algun dubte o que també estiguin interessades, dir-los que s'arrimen a l'associació perquè tenen allí tota la informació i si necessiten més reunions, doncs també les farem, evidentment, perquè creiem que és una oportunitat. A més, estem veient precisament ara com ha pujat tant l'energia, no? Ara que estem en un en uns problemes internacionals que al final ens afecten al dia a dia i fan pujar el preu de totes les coses. És una oportunitat bastant important el poder tindre aquella, el generar la teva pròpia energia i tindre en un espai públic, perquè clar, perquè tu no tens prou al teu terrat.
4: Anem a parlar d'un tema d'actualitat, i és que l'Ajuntament d'Alcoi ha rebut comunicació per part de la Generalitat d'unes retallades o almenys va afectar els pressupostos, les subvencions, les ajudes per a la regeneració de les àrees industrials. No? Què és el que ha passat, Elisa?
3: Bueno, el que ha passat és que estem molt, molt, molt indignats. Vale, estem molt indignats, estem molt enfadats, perquè bueno, jo quan entré així el primer any ja vaig patir la primera, bueno, jo no, el COI va patir la primera gran retallada de l'IBACE, que va superar més d'un 20% de retallada amb les ajudes anuals que es donaven al 2025. Aquesta retallada va ser encara més gran, va superar un 40%. I a més, aquestes ajudes eren bianuals, eren per al 2025 i 2026. Bueno, tot això, habitualment el que es feia a IBACE és que, bueno, obria el que era la sol·licitud, diguem, era la primera setmana de gener, havies de contestar res en febrer, i més o menys a finals de març era quan es donava aquesta resolució. No? Això et donava un temps, anaves un poc super a pressa, però bueno, et donava un temps per a poder licitar i poder executar i acabar les obres abans del 31 de desembre de l'any. Bueno, en el 2025 aquestes resolucions ens arriben en estiu pràcticament i ja no donava temps a executar. Això la conselleria es va donar compte, i el que fa és que fa unes ajudes bianuals, un poc trampa, perquè clar, al fer-ho bianual t'estalvies molts diners, no? I bueno, nosaltres vam demanar ajudes per a les 5 àrees industrials, per a 5 polígons. Pràcticament ho tenim tot executat. I el dijous passat, bueno, durant el matí del dijous passat, ens arriba una notificació de conselleria informant que aquestes ajudes, que per escrit ja estan aprovades i que estan pràcticament executades i finalitzades, i que s'han executat en tots els polígons industrials d'Alcoi, ara mateix van a patir una retallada entre un 15 i un 12% extra del que ja teníem. És a dir, que dels 670.000 euros més o menys que el COI havia de rebre, d'ahir anem a patir una retallada fortíssima. Això és molt greu. Això és molt greu perquè, clar, vull dir-te, nosaltres hem executat en funció d'allò que se'ns ha promès, i que se'ns ha promès legalment, per escrit. Vull dir, clar, això no és de paraula, això no és de boca, que ja em semblaria malament. Això està adjudicat. Són unes ajudes que estan adjudicades i que ara mateix la conselleria acaba de llevar-li aquests diners a tots els alcoians i alcoianes, perquè nosaltres ja hem pagat aquests diners o estem a punt de pagar-los, perquè pràcticament totes aquestes obres estan executades, eren bianuals, era del 2025 al 2026, estem ja a mitjan del 26, vull dir, ens queden 6 mesos, queden 6 mesos per a aquelles obres que no estan finalitzades acabar-les. Per tant, clar, això va suposar una merma en els recursos alcoians. I al final, això és molt poc seriós. I jo hi ha una cosa que vull recordar, perquè quan parlem de les ajudes, i parlem tant de les ajudes, siga de conselleria, siga per a indústria, siga per a cultura, siga per a educació, per a l'àrea que siga, a veure, els diners de conselleria també són dels alcoians i les alcoianes, que venen dels nostres impostos, que ens estan retallant els nostres diners, que són nostres també, que no és que estan regalant-nos res, que ho hem pagat nosaltres per adelantat amb els nostres impostos, i ara mateix molts els estan llevant. Per tant, clar, si ja no pots ni fiar-te d'allò que sí que està resolt, clar, i que sí que està adjudicat, com hem de treballar? Això, torne a dir, afecta als 5 polígons industrials. La retallada serà per als 5 polígons industrials. Evidentment, des del govern, bueno, anem a veure les accions, si podem prendre alguna acció legal, evidentment. Però bueno, la resolució que ens va arribar és bastant, bastant ferma.
4: Elisa, estarem pendents també d'este cas. Elisa Guillem, regidora d'Indústria, de Transició Energètica i de Cultura. Moltíssimes gràcies per de nou participar en aquest espai d'Alcoi Impuls Industrial i portar-nos aquesta actualitat. Gràcies, Elisa.
3: Gràcies a vosaltres.
5: Alcoi Impuls Industrial.
6: Atención, Joyería Sancho informa. Durante el último mes, el oro cotizó máximos históricos. Aproveche el momento si quiere vender sus joyas. Tasaciones gratuitas. Su oro vale mucho. Más de lo que imagina. Pase por Joyería Sancho y rentabilice las joyas que no va a utilizar. Es un momento histórico. Aprovechelo. Joyería Sancho. Donde su oro vale más.
7: Ser saludable. L'espai de Ràdio Alcoi, on veus expertes es parlen sobre salut, tractaments, hàbits saludables i benestar. És temps de ser saludable.
0: Adolfo Sancho, fisioterapeuta i director de Benestar Fisioteràpia, bon dia.
8: Hola, bon dia, Maribel.
0: Avui parles d'un tema, em sembla molt interessant, perquè és molt recurrent. Agafem el mòbil i li preguntem a la intel·ligència artificial de tot.
8: Sí.
0: Clar, ara també ve una època en què ja estem pensant en descans, tal vegada ja hi ha gent que estiga de vacances, i ens poden passar, no?, lesions o coses i dius, ai, que el meu fisio està de vacances, i tirem, no?, podem tirar a buscar a la IA.
8: Sí, és un clàssic que quan s'anem de vacances i el cos es relaxa i baixa la tensió, apareixen moltes voltes lesions. I inclús a voltes també, doncs, en vacances fem coses que habitualment no fem. Aleshores apareixen lesions i resulta que a lo millor quan anem a recurrir, doncs, al nostre fisio o al metge o al professional sanitari que tinguem confiança, resulta que ell està de vacances també i a lo millor no podem contactar, no? I encara que sabem que no és lo més adequat buscar en Google que símptomes més que ens passen i que podem fer, ara pensem que com està la IA i té aquest nom d'intel·ligència, pues, pareix que diem, ostres, intel·ligència artificial sap més que Google. Entonces, a la intel·ligència artificial sí que li puc preguntar. Pues bueno, ja que tindré un poc de cuidado, sí. I no és cert que la IA sàpia de tot.
0: Aleshores, Adolfo, en què, si anem a consultar-li, en què ens hem de fixar, què no ens hem de fiar, què ens pots a recomanar?
8: Clar, lo primer que tenim que tindre en compte és que la IA al final és com un superbuscador en internet que no té la veritat absoluta. Està configurada per a sonar molt creïble i per a pareix que tinga tot la raó, però moltes voltes no és 100% cert. I després, en temes de salut, pues lo mateix, la IA no sap del nostre historial sencer, no està veient una analítica nostra, no ens veu caminar o manejar-nos, doncs li falta informació, i després la informació que té és la informació que nosaltres li hem pogut donar, que a lo millor a voltes no descrivim els símptomes de manera correcta, ¿vale? Perquè a voltes a nosaltres ens passa que aquí dirà una persona a la clínica i el diu és que tinc mal de cadera. I després quan es presenta i fem l'exploració, el que per a aquesta persona era mal de cadera és mal en la zona lumbar, ¿vale? Entonces, n'hi ha un sesgo que a lo millor la IA no pot interpretar de manera correcta, ¿vale? I després una altra cosa és que tampoc és convenient a la IA volcar-li tota la nostra informació mèdica en referisca passar-li fotos de radiografies nostres, d'informes mèdics, fotos nostres personals, perquè al final és una informació que estem volcant en la red, que no sabem on va, i no sabem el dia de demà aquesta informació nostra mèdica que estem volcant ahí, on pot acabar. Entonces, hi ha que ser un poc, tindre un poc de precaució en este aspecte. I per últim, pues, això estem cansats de sentir-ho, la IA mai pot substituir a un professional sanitari, aleshores ens pot a lo millor orientar un poc, però sempre té que ser que després anem al professional sanitari que toque perquè ens puga ajudar. Això és avui en dia, ¿vale? És de veres que s'estan desenvolupant IES en l'àmbit mèdic, en l'àmbit sanitari, però encara estan en fases de desenvolupament i

0: El que sí que és molt útil és per a una volta ja he anat al metge i m'han donat el meu informe o l'informe de la ressonància i resulta que jo me'l llegeix i tinc ahí pues, estenosis de canal, protusión, osteofitos, artrosis facetària, que llegeix i no tinc ni idea del que diu, aquestes paraules, aquesta part que jo no entenc, li ho puc escriure ahí, escolta, pots explicar-me això què vol dir en paraules per a que una persona de nivell medio, bajo, o per a que un xiquet de 8 anys ho entenga, i la IA sí que te ho explica perquè tu pugues entendre el que diu en aquest informe i que potser llegint-ho no ho pots entendre, pues per això la IA sí que ens pot aprofitar. Per altra cosa que es pot aprofitar és, mira, resulta que tinc este i este símptoma i m'he fet un anàlisi i mixen esto i este valor alterats. Quines preguntes li puc fer al metge per a que m'oriente? Perquè quan anem davant del metge o davant del fisio, que a vegades no saben què preguntar-li o què dir-li o pues, saber preguntar-li, puc menjar això? Puc menjar l'altre? És bo que faci d'esport? És bo que faci... No? Entonces, aquestes preguntes que potser no se'ns ocorrixen perquè estem bloquejats, la IA, si preparem la consulta antes, ens pot dir tot això li pots preguntar al metge i serà bo per a tu perquè després pugues orientar millor el teu tractament. Pues, uh-huh. Per això també la podem utilitzar la IA, val? I per a coses senzilles de pots donar-me uns exercicis suaus per a l'esquena, pots fer-me una taula de fases de caminar, córrer per a començar a fer esport. Són coses mínimes que la IA ens pot començar a orientar mentre després anem al professional que toque.
1: Això just estava pensant, perquè deies al principi, ens podem lesionar a l'estiu de fer coses que habitualment durant l'any no fem, tal vegada decidim anar a fer una excursió i sí que li podem, per exemple, preguntar a la IA com em puc preparar, no?, per a fer front a aquesta caminata o anar a córrer, no?, i previndre possibles lesions, no?
0: Claro.
1: Seria un ús un poc raonable d'aquesta intel·ligència artificial.
0: Sí, al final tenim que entendre-ho com a una xicoteta d'orientació. I que a dia d'avui encara no pot substituir a un diagnòstic professional perquè ni té tota la informació ni està 100% preparada, i més quan són gratuïtes, perquè la IA quan és gratuïta està limitada, i al estar limitada pues, és com un buscador superpotent, però no té aquesta capacitat de raonament ni té aquest desenvolupament com per a poder interaccionar diferents símptomes i tot.
1: Molt interessant això de la IA, perquè és cert el que dius, no? La gent en seguida busca, i no sé si vols haurà passat en la clínica de benestar fisioteràpia que ja van en el diagnòstic de la IA, no? Ja vos diuen, no?
0: Sí, claro, a veure, que no està mal, però no pots pensar que la IA té més raó que el professional sanitari perquè moltes vegades no té la informació suficient ni pot fer-te una exploració física en el moment ni res, entonces n'hi ha que tindre precaució, i sobretot hi ha que tindre precaució quan tenim símptomes que podem considerar graves, no? Pues, tinc sensació que m'ofegue o tinc palpitacions o tinc una calentura que fa 3-4 dies que la tinc i que no baixa o se m'adormen les mans o... Pues bueno, pots fer una pregunta perquè t'oriente, però l'orientació que t'hauria de donar-te és vés al metge.
1: Exacte.
0: De fet, quan pregunten coses sobre salut a la IA, sempre hi ha baix una frase que normalment la obviem, que és, esto no es un diagnóstico médico, si tiene... no sé com és, però al final que vagis al metge. Entonces, n'hi ha que tindre això en el cap. La IA ens pot ajudar molt a preparar una consulta per no quedar-nos en blanc a l'hora de preguntar i que la consulta siga més efectiva, però no substituïs al professional, que al final és el que ens pot ajudar perquè té tots els datos, pot veure't en directe, pot analitzar diferents variables i aleshores ajudar-te a fer un... pues això, a recuperar-te com Déu mana.
1: El professional sanitari que també d'alguna manera durant tot l'estiu també està ahí, perquè hi ha diferents centres oberts. En benestar fisioteràpia estem a juliol, bé agost, també aneu a estar ahí al peu del canó.
0: Sí, nosaltres hem organitzat les vacances per a anar tornant-se i estar tot juliol i tot agost oberts i podem donar servici a aquella gent que ho necessite.
1: Esteu en el carrer Sant Joan Bosco número 28 a Sidalcoi. Si sorgeix algun problema, alguna lesió o el que siga, podem orientar-se una mica en aquesta IA, però anar als professionals de benestar fisioteràpia i podem demanar cita al 96 633 44 38 o enviar també, no?, WhatsApp al 644 057 011.
0: Així és.
1: Adolfo Sancho, que has escrivim el punt final a la temporada.
0: Molt bé, doncs bones vacances, bon descans i

0: te mereix bé.
1: Moltíssimes gràcies també a Benestar Fisioteràpia per estar una temporada més així en Ser Saludable. Bones vacances també per a tots vosaltres.
0: Molt bé.
1: Adeu.
0: Adeu.
2: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavent y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
3: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
1: Jesús López, alcalde de Castalla, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Què tal, estos primers compassos de juliol?
4: Pues molt bé, començant en tota l'activitat cultural i festiva, que en estiu en Castalla és molta.
1: D'això en parlarem perquè també vull preguntar, però primerament volia començar que ja has complit 3 anys com a alcalde de Castalla. El passat 17 de juny va ser un poc l'aniversari d'aquella constitució de la corporació, no? Quin balanç fas?
4: Pues jo crec que un balanç pues, prou positiu. Està treballant-se molt per part de tots els regidors d'ací de l'Ajuntament i jo crec que estem intentant pues, marcar els passos del que volem que siga la Castalla del futur.
1: En tot aquest període heu ja fet projectes, quins destacaries?
4: Pues jo, per exemple, la recepció del polígon industrial després de 40 anys per a mi ha sigut un gran repte que teníem i que la veritat és que s'ha notat en l'entrada a Castalla, ja tenim un polígon totalment adequat a les noves normatives. I jo crec que tots els empresaris que tenen allí les seues indústries pues, estan molt satisfets d'este logro. També, per exemple, la recepció de la segona fase de Castell Internacional, que duia molt temps per acabar-se i ja està totalment asfaltat, en il·luminació i correctament pues, per al dia a dia, per a totes les persones que viuen allí. I a banda de tot això, pues, n'hi ha xicotes projectes, però que fan que el poble pues, que vagi evolucionant, no sé, les jornades gastronòmiques, l'impuls que se li ha donat a la Fira de Sant Isidre, a les activitats per als més joves, moltíssimes, en definitiva.
1: També, per exemple, heu creat la Unitat de Protecció Civil, també, que no teníeu a la localitat i heu donat aquest pas endavant.
4: Sí, és una manera pues, un poc de recolzar a la policia local i a la Guàrdia Civil en alguna de les seues tasques i este voluntariat del que estem tan satisfets pues està duent a terme pues, una tasca molt bona, molt bona.
1: I al govern local no pareu de treballar, seguiu ahir per, en altres projectes, com per exemple la rehabilitació de la casa de Paco Rico, que recentment també hem vist que heu fet una modificació del pressupost. Què ens pots avançar sobre aquest projecte? En quin punt està?
4: Sí, el van clavar en una de les inversions de Castalla, en el plan planifica de Diputació d'Alacant, 23-27. Es va fer el projecte, es va licitar, en la sorpresa que no va haver ninguna empresa que pujara per esta obra. I el que han fet és refer el projecte per a intentar abaratir els costos que tenen algunes de les partides i que ara, pròximament, tornarem a licitar i pensem que ja està adequat als preus de mercat.
1: Perquè és un edifici que el voleu destinar per a museu, oficines i la biblioteca?
4: Sí, efectivament. La museualització d'esta casa és algo molt important perquè és el nostre símbol més universal. I Castellà només té pues, la col·lecció museogràfica del castell com a museu i necessitem pues, revitalitzar aquesta part tan cultural i patrimonial del nostre poble.
1: I d'altre projecte que també teniu en licitació és la rehabilitació de la casa natal d'Enric Valor. No sé si esta vegada ha hagut més sort i hi ha empreses que opten a aquest contracte o no?
4: No, la casa de Paco Rico encara no està en licitació perquè n'hi ha que incorporar voreta 2 milions d'euros del remanent de l'Ajuntament per a dur esta reforma a terme. Volem en el pròxim pleno dur-ho i començar les obres destacada pues, que serà un espai cultural també molt important i a més tenim la sort de que està en el centre del poble. Jo crec que serà de gran ús per tots els castellers i castelludes.
1: Sí, esta es per l'AME de la casa de Paco Rico de, o d'Enric Valor?
4: De Paco Rico.
1: Val.
4: La informació que t'ha donat abans era la d'Enric Valor.
1: La d'Enric Valor, la d'abans, d'acord. Així ens situem en aquests projectes, és a dir, ha quedat desert, no?, el de l'Enric Valor i ara tornareu a optar, no? És això?
4: Sí.
1: I la de casa Paco Rico va posar-se en marxa també.
4: Efectivament. Mm-hmm.
1: I d'altre projecte que també vam tindre fa uns dies així al conseller de Sanitat i ens va parlar del mateix és la construcció del centre de salut de Castalla, però volíem saber si hi ha alguna novetat més, com, en quin punt també està aquest procés.
4: Sí, així estem a l'espera de la compra dels terrenys, estan en l'estudi d'inundabilitat, s'ha fet també el pla funcional i la veritat és que estem desitjant ja que comencen en el projecte, una volta ens donen el vistiplau per a la compra d'aquests terrenys, perquè una volta que està ja el projecte és quan ja Generalitat pot dotar econòmicament les partides i començar la construcció d'aquest centre que tanta falta fa per al nostre poble.
1: Uh-huh. Altre projecte que també van conèixer fa unes setmanes és Xorre de Catí, que va haver una visita també per part dels responsables de la Diputació i que veiem que va bé, no?, que vaig contant-se.
4: Sí, vaig estar jo també en aquesta visita i jo crec que les obres a finals d'octubre, principis de novembre, les tindrem acabades i la veritat és que estan tenint un resultat molt bo. Se li ha donat pues, un altre ús, una segon vida, aquest edifici que tenia allí Castalla, en el Xorre de Catí, i tots els alrededors ja estan pues, pràcticament finalitzats. Les obres que més estan costant i que estan ara duent-se a terme, sobretot en l'edificació de lo que era l'antic hotel.
1: Mm-hmm. Així és. Seguirem també l'evolució d'aquesta rehabilitació que està fent-se allà a Xorre de Catí. I ara, com ens indicaves al principi de l'entrevista, esteu també treballant perquè serà un mes amb moltes activitats relacionades amb les festes de moros i cristians. Aquest mateix divendres, alcalde, es presenta el llibre de festes.
4: Sí, és un llibre que al final és el llibre de festes, però que jo crec que és la història viva del nostre poble, perquè totes les associacions, tant culturals com esportives, com socials, sobretot festeres, mostren pues, tot el que han fet al llarg d'un any i jo crec que després es queda molts articles d'este llibre de festes per al record i per a la història del nostre poble. Per això tanta importància se li dona així a Castalla a esta presentació. Enguany han canviat d'ubicació. De compte l'auditori ho durem així, al centre de Castalla, a la plaça Major, i jo crec que quedarà molt bé, la veritat.
1: Serà a les 20-30 hores en la plaça Major, no?
4: Sí, correcte.
1: Uh-huh. I el dia següent també en aquest escenari de la plaça Major, una mica més tard, a les 10:30, el dissabte, la presentació de capitans.
4: Sí, n'hi ha que donar la benvinguda als càrrecs festers del 2026, que encara que queden ja pues, un mes i mig, dos mesos, per a les nostres festes, ja ho tenen tot rematat, ja estan acabant els seus trajes, els seus boatos, i ho tenen ja tot preparat per a que tot isca com ells desitgen.
1: Uh-huh. I una altra festa, jo penso, també molt característica que teniu a Castalla és Sant Jaume.
4: Sí, és el dia del fester, el dia que els actes formals, com es solen dir, passen a un segon pla i és el dia en el que la festa de Castalla esclata i els amorarets, dinars, sopars en la comparsa, les xarangues, les bandes de música, omplin tota Castalla de festa. I és un dia pues, molt important per a tots els castelluts.
1: Uh-huh. Que a més enguany, el 25 de juliol, cau dissabte, és a dir, serà el dia no, que toca de Sant Jaume.
4: Sí, fa uns anys ja es va canviar al darrer dissabte de juliol i enguany dona la casualitat que tornem al dia 25.
1: Uh-huh.
4: O sigui que gaudirem del dia de Sant Jaume el dia de Sant Jaume.
1: Esperem que així siga. Jo agraeixo moltíssim a Jesús López, alcalde de Castellà, que ens hagi atès parlant-nos un poc de l'actualitat d'aquest municipi i desitjar que vagi tot molt bé.
4: Moltes gràcies, esteu convidats a tant tu com totes les persones que estan escoltant la vostra ràdio per a venir a Castalla durant estos mesos.
0: I si de pronto hace sol, clic. I si un poquito de sport, clic. I si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia, gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con clic. Solo en Opticalia y opticalia.com.
5: Te esperamos en la Alameda 18, Santa Rosa 17 y Avenida Hispanidad 18. Opticalia Serraiva, Alcoy. Me gustan las gafas.

Aquesta sintonia ens introdueix en Zoco Radiofónico, l'espai que Ràdio Alcoi els posa a l'abast a vostès, els oients, per si volen fer alguna venda o compra de materials, objectes o qualsevol altra cosa. És moment ara de fer l'anunci, si volen, en directe. Poden cridar al 96 652 62 76.

0: Aquesta és una secció que normalment entre la 1:15 i la 1:30 del migdia és la seva franja d'emissió en antena, estem en directe, així que dimarts rere dimarts és l'oportunitat per participar en aquest espai. Que no podem fer-lo en directe, no podem cridar ara, cap problema, perquè també tenim actiu el contestador de Ràdio Alcoi on poden enregistrar el missatge, com ha estat el cas d'aquesta oient.
1: Vendo máquina de coser Singer de 1980 con opción a colocar motor por 50 euros. Número de contacto 667750801.
0: Aquesta mateixa oient que també té altra venda.
1: Vendo lavadora Swan SWAM de 6 kilos con 2 años de garantía por 70 euros. Número de contacto 667750801.
0: ...96 652 62 76, si volen participar en directe. En el missatge, característiques del material que vulguen vendre o que estiguin interessats en comprar, si té preu, preu a convindre. Important, número de telèfon de contacte.

El 96 652 62 77 és el número de telèfon del contestador de Ràdio Alcoi, que al llarg de tota la setmana i fins als dimarts a la una del migdia poden deixar enregistrat el missatge per a aquesta secció. O altra opció, si no volen participar en directe, és enviant una nota de veu al número de WhatsApp de Ràdio Alcoi, que és el 655 995 795. I nosaltres anem ja acomiadant aquest espai, perquè en no res arriba de sense certa. Així que agrair a les oients i als oients que han participat a l'edició d'avui de Zoco Radiofónico. Nosaltres continuem en la secció, en la recta final, millor dit, del programa d'aquest dimarts, arriba de sense certa, amb José Cantó i Lucía Gadea. Gràcies per escoltar-nos i seguim amb el diàleg fins a les 2 del migdia.

0: nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
3: De ciència certa.
4: José Cantó, doctor en física y didáctica de la ciència, benvingut una vegada més a De ciència certa per a apropar-nos la actualitat, no? De la ciència.
5: Sí, sí, així estem un mes més ja acabant ja tot el període, tot el que és la temporada i tancant un programa d'un mes de juliol.
4: Bé, pues anem a començar com és habitual amb
3: les efemèrides del mes.
4: I què és el que destaquem per a un mes de juliol que acabem d'arrencar?
5: Doncs les efemèrides que he portat són les següents, i és que un 2 de juliol de l'any 1862 naixia el físic britànic William Henry Bragg, que va rebre el Premi Nobel de Física l'any 1915 conjuntament amb el seu fill. Junts van fundar el que s'anomena la ciència de l'anàlisi de l'estructura dels cristalls mitjançant la difracció de raig X, i va aconseguir pues, trobar moltes de les característiques i caracteritzar molts dels materials que en aquests moments estaven investigant-se. I un 4 de juliol de l'any 2012, el CERN anunciava oficialment el descobriment d'una nova partícula. Es tractava del bosó de Higgs, una partícula que era compatible amb el model estàndard de la física i que era la responsable de dotar de massa totes les altres partícules de l'univers. És a dir, que si una partícula tenia bosó de Higgs, tenia massa, però si no tenia bosó de Higgs, no tenia massa. Va ser una troballa molt espectacular, va tindre molt de renom perquè es va anomenar la partícula de Déu, quan va ser una mala traducció, perquè es va dir la partícula que era molt molt difícil de trobar, i realment era una partícula que estava feta de manera teòrica, però encara no s'havia trobat evidència experimental. I un 7 de juliol de l'any 1861 naixia el genetista nord-americà la genetista nord-americana Nettie Stevens, que va descobrir que el sexe d'un organisme estava determinat per els cromosomes. A més, va demostrar que els homes produeixen dos tipus d'espermatozoides, un amb el cromosoma X i un altre amb el cromosoma Y. I el seu treball va trencar la creença que el gènere depenia de factors ambientals o depenia de la mare. Així que va ser el primer pas per a poder doncs comprendre bé de quina manera es produeix el sexe en una nova criatura. I un 15 de juliol de l'any 2004, un equip de científics dels Estats Units va publicar el primer mapa genètic detallat d'un ximpanzé. Aquest estudi va revelar que compartim aproximadament el 99% de la nostra seqüència d'ADN amb aquesta espècie animal. També un 25 de juliol de l'any 1978 naixia a la ciutat anglesa de Holman Louis Brown, que va ser la primera persona que va ser concebuda al món fora de l'úter matern. Començava així tot el tema de la fecundació in vitre i de la reproducció assistida. I per últim, un 30 de juliol de l'any 2020, la NASA llançava a l'espai el rover Perseverance, un vehicle robòtic que anava en la missió d'exploració espacial a Mart. El seu objectiu va ser buscar indicis de vida microbiana a Mart, i a més, per primera vegada el rover també transportava un helicòpter, i va ser el primer dispositiu que es va realitzar un vol de manera controlada a un altre planeta. Va ser com van per primera vegada en Mart van poder veure el que podria ser un dron.
4: Com és habitual, hem arrencat amb les efemèrides, però ara anem amb lo següent, que és...
3: De ciència certa, el tema del mes.
4: I quin és aquest tema del qual anem a parlar, José Cantó?
5: Doncs, tot i que estem en juliol, anem a parlar de la temàtica que serà notícia el pròxim mes, perquè no podem oblidar que en el pròxim mes, concretament el 12 d'agost del 2026, anem a tindre un dels tres eclipses que anem a tindre en el nostre país des del 2026 i el 2028, ja que tindrem diferents eclipses. Este del 2026, que serà el 12 d'agost, serà el primer eclipse solar que és de manera total que siga visible a la península Ibèrica en més de 120 anys. Hem de pensar que la franja de totalitat va recórrer moltes ciutats com a Coruña, León, Bilbao, Saragossa, València i Palma de Mallorca. Sí que és veritat que segurament va ser un poquet molt complicat per les hores en les que va produir-se, que són les últimes hores del dia, per tant el sol estarà molt baix i aleshores hem de tindre molta cura en la tria del lloc on poder observar. Però este del 2026 serà el primer. Pensem que en el 2026 tindrem este del 12 d'agost, però un any després, el 2 d'agost del 27, anem a tindre un altre eclipse total. Este va ser més restringit perquè sols serà possible veure la franja de totalitat en la zona de Gibraltar, la zona de Càdiz, Màlaga, Ceuta i Melilla. I després, un any més tard, el 26 de gener de l'any 2028 anem a tindre també un eclipse. En este cas serà un eclipse anular, un eclipse anular que serà visible en el sud-est peninsular i serà parcial en el resto del nostre país. Aleshores anem a tindre durant 3 anys 3 possibilitats de poder veure aquest espectacle, un espectacle que és un eclipse solar, que és possible gràcies també a un efecte molt, podem dir, una casualitat que no és tan casualitat. M'explique. Podem tindre un eclipse total perquè actualment el Sol és 400 vegades més gran que la Lluna, però també es troba 400 vegades més lluny de la Terra. Això fa que la perspectiva des del nostre planeta faci que el cercle lunar encaixi perfectament en el cercle solar i aleshores per això podem tindre un eclipse total. Per què dic ara actualment? Doncs bé, perquè la Lluna s'allunya de la Terra a un ritme molt xicotet, a uns 3,8 centímetres per any. Això què vol dir? Això vol dir que si li donem temps, d'ací a lo millor uns quants centenars de milions d'anys, no estarem més que estem ací, però la Lluna es veurà tan xicoteta des de la Terra que ja no podrà tapar el Sol perfectament. Per tant, no existiran els eclipses solars totals. Des de la Terra no es podran veure un eclipse solar total. I és que molta gent creu que els eclipses solars són una cosa exòtica, i no és així. I és que hem de pensar que n'hi ha al voltant entre 2 i 5 eclipses solars a l'any a la Terra. El que passa és que aquesta franja de totalitat, que és molt estreta, estem parlant d'un centenars de quilòmetres, uns 100 o 200 quilòmetres, que passe que passe per un lloc que estiga habitat. Això és lo realment estrany, lo realment extraordinari, però eclipses solars n'hi han per això, uns quants cada any. I els eclipses són importants perquè només estem parlant de l'espectacle, però des del punt de vista científic, un eclipse solar és una oportunitat única, per exemple, per a estudiar diferents parts del Sol, com és la corona solar, o també per analitzar el que és el vent solar i aquesta meteorologia espacial, i també per a poder analitzar l'impacte

És a dir, eixa baixada brusca de la temperatura, que pot baixar fins a uns 5 graus, provoca que la pressió atmosfèrica varie i aleshores es provoca un refredament sobtat de l'aire. Això ho podrem també experimentar. Doncs bé, però d'eixa tria, aquesta triada d'eclipses, anem a parlar un poquetet més d'eixe del 12 d'agost del 2026, que el tenim ja en menys d'un meset, pràcticament. I és que la nostra Terra també és una zona on podrà veure's l'ocultament total. Però, ojo, nosaltres estem en el límit. Per exemple, si parlem d'aquestes poblacions, al Coll, l'ocultació màxima no serà del 100%, estarà al voltant d'un 99,6%, i aquest màxim es veurà al voltant de les 8:30, a les 20:31. Si se n'anem a Cocentaina, passem d'aixent 99,6% al 99,8% d'ocultació. És a dir, el nostre territori està justetament en el límit del que és eixa franja d'oscuritat total. Per tant, dins de les nostres poblacions va ser molt difícil que puguem veure l'oscuritat total. Què és el que hem de fer? Doncs simplement que si pugem al port d'Albaida, estem parlant en la zona de la Nacional 340, inclusive en la mateixa localitat d'Albaida, ja està dins del que és la zona de totalitat, tot i que la durada de la foscor, a l'estar tan al límit, serà molt breu. Estem parlant del voltant d'uns 15 o 20 segons. És a dir, quan més se'n pugem cap amunt, anem a aconseguir poder observar l'oscuritat total durant més temps. Nosaltres estem en el límit, però bueno, de fet, la zona més òptima per a poder-lo observar, pues estem parlant de la zona d'Agullent i d'Ontinyent, perquè en aquestes localitats es produirà la totalitat, i eixa durada de la totalitat serà al voltant de 35 o 40 segons, i començarà eixa totalitat en aquesta zona sobre les 20:31. Si volem veure més durant més temps, doncs podem anar-se'n cap a l'Olleria o cap a Xàtiva, la zona de la costera. Allí la totalitat són 10 segons més, estem al voltant de 50 segons, i al voltant d'aquest esdeveniment, doncs bé, n'hi ha moltes activitats preparades, així que els nostres oients que estiguin atents, perquè segurament van a poder publicitar-se moltíssimes. Jo sóc sabedor que, per exemple, en Ontinyent està preparant-se una observació pública en determinats llocs de la capital de la Vall d'Albaida. Després també en Albaida també està organitzant-se una concentració oficial d'observadors, i en Xàtiva està fent-se també una observació des de les muralles del castell. És a dir, les nostres, o sea, la població d'Alcoi, de Cocentaina, de Muro i de tots els pobles del voltant, que estem justament en la zona de la totalitat, jo recomane que es desplacen un poquetet i
que gaudisquen realment de tota la totalitat, perquè quedar-se al 99,8% pues no va ser exactament, no va ser exactament que ha aconseguit veure eixe 100%. Així també, pues bueno, n'hi han previstes diferents conferències, i inclusive l'agrupació astronòmica d'Alcoi, Astronòmica d'Alcoi,

0: va a fer diferents activitats que segurament els nostres oients van a poder assabentar-se gràcies també a Ràdio Alcoi. Jo es recomane que puguen veure realment este espectacle que té diferents efectes que són molt curiosos. Per exemple, durant la fase parcial d'aquest eclipsi, quan està produint-se, si mirem l'ombra que projecten les fulles dels arbres a terra, anem a veure xicotetes llunes creixents, perquè això es produeix per un efecte d'una càmera fosca natural que projecta la forma del sol eclipsat. És molt important també destacar que mai observem l'eclipse directament amb els nostres ulls, perquè això és molt perillós. Diferents establiments estan posant a la disposició de tot el públic ulleres que són homologades, per a poder observar. Per exemple, és que encara que imagineu-se que estiguem en Cocentaina, que està al 98-99, eixe 0,2% de que podam observar el sol directament en el ull pot crear problemes de visió que són permanents, així que molt de cuidadet i per favor que tota la gent puga observar este fenomen que serà històric, però d'una manera molt segura. És molt important que puguem fer cas si anem a una observació que estiga preparada, que fem cas a totes les indicacions que se'ns diguen, i si volem anar pel nostre compte hem de pensar que hem de buscar llocs que siguin alts, que es permeten veure el sol des de que es posa. Pràcticament perquè va produir-se a una hora en la qual el sol estarà molt baix, estarà quasi a punt de desaparèixer, i per tant qualsevol obstacle que puguem tindre davant doncs es pot perjudicar a l'hora de fer una observació, i donaria molta llàstima que es perguérem l'espectacle quasi per a no haver triat. De totes maneres, si alguna persona en el moment d'observar no el pot observar, sí que podrà experimentar el que és eixe moment d'oscuritat completa, i el que han dit, veuran com la temperatura baixa i es produeix un vent més gelat provocat per eixa baixada brusca de temperatura que provoca una variació de la pressió que provoca eixe vent. Sens dubte, aquest esdeveniment que ens regala la natura passarà als llibres d'història del nostre territori, i anem a aprofitar-lo per a poder-lo gaudir amb seguretat.
1: Molt bé, bueno, doncs aquestes són les recomanacions que fem des d'ací, des de Ciència Certa. Està segut el tema del mes, però tenim més coses.
2: Les coses més curioses a De Ciència Certa.
1: I quines són aquestes curiositats que anem a donar?
0: Doncs no deixe de parlar dels eclipses, i és que els eclipses històricament han sigut un fenomen que han causat molta impressió des de la humanitat. I és que hem de pensar que un eclipse va aturar una guerra. Estem parlant de l'any 585 abans de Crist, i un eclipse total va sorprendre els medes i els lidis en plena batalla. Aleshores, els soldats dels dos bàndols van quedar tan aterrats que van llançar les armes i van signar la pau. Però és que, per exemple, Cristòfol Colom també va utilitzar els eclipses, en aquest cas un eclipse lunar de 1504, quan va utilitzar per amenaçar els indígenes de Jamaica, dient que el Déu es castigaria si no es donaven de menjar, i es castigaria llevant-los la llum. Podem imaginar-se el que podria pensar una persona que de colp a repent veu que desapareix un eclipse lunar, desapareix la lluna. Per tant, els eclipses han sigut un fenomen que han estat presents en tota la història de la humanitat i es provoquen curiositats com les que acabe de nomenar.
1: Molt bé, pues anem a fer una xicoteta pausa i de seguida continuem així en De Ciència Certa.
3: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavent y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
4: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
1: I ara el que toca en Reprendre de Ciència Certa és donar les titulars, les notícies de la ciència.
0: Doncs sí, notícies que podrem comprendre totes i tots, i és que un estudi científic està demostrant que la calor extrema està intensificant-se en tot el món. L'exposició d'almenys un dia d'estrès tèrmic extrem ha augmentat del 16% al 22% respecte a la dècada de 1970. També ha estat notícia que un estudi demostra que la desinformació relacionada amb els protectors solars és més activa que la informació científica, és a dir, que els usuaris de plataformes com TikTok es creuen més eixa desinformació sobre els protectors solars que la realitat de què es diu la ciència sobre la cura que hem de tindre i la protecció que hem de tindre de rajos solars. També està notícia que un estudi desenvolupat per investigadors del Centre Superior d'Investigacions Científiques han aconseguit la creació de plantes sentineles. Es tracta d'una sèrie de plantes que s'il·luminen al ser infectades per un organisme i aleshores és més fàcil poder detectar si en una zona de cultius eixa enfermetat està present per a poder començar a fer un tractament de manera preventiva abans que eixa enfermetat es pugui desenvolupar per tot el que és el cultiu. També ha estat notícia de que sols un 10% de l'alumnat verifica sempre la informació de la intel·ligència artificial generativa. Un informe que han fet diferents universitats ha enquestat a 3.700 estudiants de la zona de Catalunya i ha detectat que més de la meitat sols confirma de vegades la informació que obtenem per la intel·ligència artificial generativa. Això és una nota d'alerta que no hem de fiar-se del que ens dona la intel·ligència artificial. Sempre la podem utilitzar perquè és un instrument molt útil, però sempre necessita una verificació per part de l'usuari, de la persona usuària, per a poder comprovar que realment aquesta informació és verídica o no és verídica.
1: Després de conèixer les notícies que dona la ciència, continuem ja amb l'última part, la que ens connecten els nostres oients. Així que primer que res anem a resoldre la incògnita que plantejàvem fa un mes.
0: Sí, fa un mes estàvem parlant de la vida i de la longevitat i parlàvem també si hi havia alguna relació entre tamany de l'organisme i longevitat. I sí que existeix una relació directa entre tamany i longevitat. Moltes vegades el que passa és que funciona un poc diferent al que nosaltres esperem. Perquè si comparem diferents espècies entre si o si mirem a mateixos individus dins de la mateixa espècie. Per tant, hem de distingir entre una visió i una altra. Perquè mentre que les espècies més grans tendeixen a viure molt més temps que les espècies xicotetes, dins d'una mateixa espècie, els individus més xicotets són els que semblen que siguin més longevos. Aleshores, sí que n'hi ha una relació entre tamany i longevitat, però hem de veure si és interespècie o intraespècie. Per tant, de les respostes que ens han fet arribar els nostres oients, el guanyador d'eixe rellotge solar portàtil cortesia del nostre amic Darío Mira, que funciona sempre excepte el 12 d'agost a les 8:30, deixarà de funcionar, ho sent molt, però no fa falta donar-li corda, tranquils, que no és que estigui espantat.
1: Però torna a funcionar.
0: Tornarà a funcionar. Doncs el guanyador en este cas és Baldomer Santonja Carbonell, que pot passar per els estudis de Radio Alcoi a replegar eixe premi.
1: Bé, doncs animem als nostres oients a que busquen, tinguin el seu propi rellotge solar i només tenen que contestar a esta pregunta que formularà José Cantó de seguida.
0: No deixem els eclipses i la nostra pregunta té a veure amb els eclipses. I la pregunta és la següent. Què ha de veure, què té que veure els eclipses en la victòria de la relativitat d'Einstein front a la mecànica de Newton? Per què s'associa un eclipse, quin eclipse va ser i per què va ser definitiu aquest eclipse per a demostrar que la teoria de la relativitat era correcta i que Newton estava equivocat?
1: Bé, doncs aquesta és la pregunta, la tenen que solucionar, la tenen que respondre al correu radioalcoi@radioalcoi.com. José Cantó, doctor en física didàctica de la ciència, de nou, moltíssimes gràcies i el mes d'agost descansem i tornarem a setembre.
0: Es veurem en setembre, parlarem de quina ha sigut l'experiència d'aquest eclipse i es desitja als nostres oients que passen un molt bon estiu i que gaudisquen també de la ciència.
1: Tornem a parlar de ciència a setembre. Adeu.
2: De ciència certa.